era que Eduard Fox era un abogado que el va morir amb el deu amb el fill. I jo el sé que és un fill. Es kiezen nog negen. Ja, al wou rolt die zitten op de deur nog. Niet waaien, niet rondgaan, toch.